0: cuando fas mayor, pues la
1: Ya no está tan
0: capacitat
1: fresquet.
0: de emmagatzematge ja no és la mateixa. I sobretot és molt important el dormir profundament. Perquè si no, aquestes ones, que són les ones lentes, que és el que fa que a poc vaig a coent-se el que passa ahí dins, fa que l'hipocamp transferisca la informació nova a el còrtex cerebral. Heu vist, avui?
1: Tot passa, avui has vingut tot super psicològic, eh?
0: Ja t'he dit que avui anaves a flipar, perquè el cervell
1: la lliçó ben apresa.
0: És algo del que poc parlem i al que li donem poca importància.
1: Mira, el dimarts, bueno, que tu el coneixes, uh-huh. El dimarts té una secció Samuel Ruiz,
0: home, Samuel
1: que
0: Ruiz,
1: és psicòleg, i ell sempre intenta explicar-nos coses que ens passen del dia a dia, però exactament què li passa al nostre cervell. Entre l'hipotàlamo que tu has nomenat uh-huh. I l'amígdala, ahí passen moltíssimes coses
0: passen
1: de les que no
0: coses.
1: Som conscients.
0: Jo no me vull ficar ahí perquè això és la seva secció uh-huh. Que ho fa de categoria. Uh-huh. I tinc ganes de veure'l perquè, clar, com no coincidim en dia, a veure si fem una reunió com
1: alguna,
0: saps d'antanyo.
1: Alguna ho hem de fer a la Palestina.
0: I mos fiquem al dia perquè és un xic que val la pena escoltar-lo perquè la seva secció és molt interessant. I és que hi ha parts de les que no parlem. Tu parles, per exemple, és un gran tabú, les malalties del cap, no? Les malalties o psicològiques o
1: la
0: salut mental, etc.
1: Cada volta es va parlant més, però ha estat sempre tapat.
0: Sempre és com... I com era gran desconegut per la societat aquest tema, què passava? Ixa persona no està bé, no? Ixa persona potser necessita una comprensió,
1: ajuda,
0: un estudi i una ajuda.
1: Correcte.
0: I unes ferramentes. Gràcies a Déu hem evolucionat. I avui en dia sabem que el dormir és essencial. Ara ve l'estiu, i què passa en estiu?
1: Que dorms, si tens sort...
0: Poc, perquè
1: poc.
0: Fa...
1: Anava a dir, si tens sort i tens les condicions adequades, pots dormir molt, perquè si estàs de vacances pots aprofitar-ho, però amb la calor
0: sí,
1: que fa...
0: Sí, però la calor que fa... I després passa una cosa. Hi ha gent que se fica els ventiladors, l'aire condicionat, etc etc i diu, sí, jo descanse, però fins a quin punt? Perquè que si em resseca, que si em gele... Que... Eixa temperatura, a mi m'agrada un poc més l'hivern perquè tu te tapes i
1: ja
0: a córrer. Però en estiu t'arranques la pell i encaçues.
1: I tens calor. Mira, estàvem parlant avui molt de temperatures, Valero, has acabat?
0: Només m'he quedat una coseta.
1: No,
0: però,
1: perquè estàs dient que fa molta calor i estic veient així en temps real com estan pujant les temperatures. Havíem començat el programa amb 37 graus a Sorita i mira ara per on va, 38 i mig ja quasi. Van a tocar els 40 graus allí.
0: Per haver-nos matat, Sorita.
1: Sí. Ànimo.
0: Ànimo.
1: I en Vilafamés 38, o sigui que no va de broma la cosa.
0: Quina és l'última pregunta, perquè saps que a mi m'agrada saber sempre coses de tu. Quina és la forma de dormir que més t'agrada? Tu dors de memòria?
1: Jo últimament dorc de memòria en una mà per baix del coixí o... Tipo la
0: per una
1: posició...
0: mà baix del coixí, que és aixina campo i playa?
1: Aixina? Sí, tipo campo i playa, la maneta per ahí per el coixí i aixina cap amunt.
0: Ah,
1: o
0: sí?
1: Tipo la posició fetal, que se diu, que també m'agrada prou.
0: La...
1: Aixina currucaeta.
0: Posició fetal, ahí quería llegar yo. O de cullereta.
1: De cullereta m'agrada dormir a mi.
0: Ah, ahí este. Però en estiu dormir de cullereta...
1: Se fa complicat.
0: Se fa complicat.
1: Perquè fa molta calor.
0: Perquè fa molta calor. I la cullereta se transforma en tenedor.
1: Correcte.
0: Tira cap allà.
1: La cullereta se'n va a dormir de memòria.
0: Se'n va a dormir de memòria. És una frase que a mi m'ha encantat, però ja vaig a dir-te una cosa. La de la setmana que ve...
1: Vaig a flipar.
0: Va ser la teva frase preferida del mes de juliol.
1: Perquè tu la setmana que ve estaràs així.
0: Jo la setmana que ve... Bueno, després t'ho comento perquè no sé a què estem. I si no, sí que estaré. Tu saps que sempre, encara que no estigui, estic...
1: Ho dic perquè els nostres oients de Castelló ciutat,
0: sí,
1: i del Grau sobretot, saben que és Sant Pere,
0: ah,
1: que és festiu a Castelló, però nosaltres estarem així.
0: Qui el dius que ve? No me dones festa.
1: No te dones festa, Valero. Si tu vols, jo estaré així fent el programa.
0: Ostres,
1: i esperant.
0: Ostres, però me tocarà canviar la frase de la setmana que ve per una de Sant Pere, clar, perquè n'hi ha que fer-li homenatge a esta gent del Grau.
1: Això dic a les teues mans.
0: I n'hi ha que la de la setmana que ve estava molt bé.
1: Tens una setmana per decidir-ho.
0: Bueno, sorpresa.
1: Vinga,
0: perquè la que tenia preparada per la setmana que ve necessita un programa.
1: Podria ser la setmana que ve un bon lloc, eh?
0: Sí? Sí. Bueno, després ho parlem.
1: Bueno, ara ho xerrem. Mira, ho anem a xerrar ara perquè arribem a les dos i ens hem d'acomiadar. Així que, Manuel Valero, tu com dorms?
0: Jo dorm agarrat aixina al coixinet, aixina...

0: No sé cómo es tú. Yo creo que en una otra época era un oso perezoso, de estos
1: Pot
0: que s'agarren al
1: a
0: coixí.
1: dormir ben a gust.
0: Jo necessito el
1: Doncs
0: coixinet.
1: esperem que Manuel Valero i tots els nostres oients puguen dormir, perquè amb la calor que ve estos dies és una tasca
0: Sí.
1: de valents. Així que, Manuel Valero, moltíssimes gràcies.
0: Molts d'ànims.
1: I nosaltres ens acomiadem i tornarem demà, com sempre, 12 i 20 puntuals, així, a l'Oi Poroi Castelló. Que tinguin bona vesprada i que puguen refugiar-se de la calor. Fins demà.
0: Adeu.